Són les 7 i això és En Bones Mans. És Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que avança cap a les 8 del matí i no para. De seguida rebrem a l'estudi en Pitu Sitges, que avui ens parlarà de la criogenització dels cossos humans per fer exercici. Ara que fa tanta calor, doncs una mica de fresca. A més, anirem al mercat a comprar producte de primera qualitat i de temporada amb el nostre dietista nutricionista, en Roger Barrull i Pérez, el qual avui acompanyarà en una entrevista que farem de seguida a Mireia Velasco, que és experta en nutrició integrativa i que ens parlarà de la inflamació. No s'ho perdin perquè, a més, vindran com cada diumenge, a la recta final del programa, en Fran Toro amb la seva biblioteràpia, els seus llibres que curen, i la Míriam Frank i el Forcea amb les curiositats del món de la salut. Per tant, jo no me'n perdria res de tot això. Bon dia, si s'incorpora ara mateix a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. És una mica tard, per què no dir-ho? És una mica tard, però encara hi ha dia per endavant per aprofitar. Bon dia! Bon dia!

0: mire lo que hace en el baño. O sea, lo que sale de su cuerpo, obsérvelo, mírelo, porque allí puede haber muchas respuestas, de verdad.
1: Totalmente, y parece que mucha gente, pero ¿qué dices? No, no me digas eso. No, no, es que es así, pero nos dan muchas pistas, igual que el observarse en otras muchas sí, sí. cosas de nuestro día a día, nos da mucha información.
0: Mireia Velasco, especialista en nutrición integrativa y salud digestiva, gracias por estar en el programa, hasta la próxima.
1: Mil gracias a vosotros, un saludo.
2: Amb bones mans, amb Robert Calvo.
0: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. I tu, Sitges, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Gràcies per venir una setmana més a la ràdio per il·luminar-nos, il·lustrar-nos, posar-nos en marxa i fer-nos guanyar en salut, que és un pack complet. I avui, què ens porta en Pitu?
3: Mira, us porto a veure si et sona crioteràpia.
0: Home, per la etimologia del mot, entenc que va de congelació.
3: Sí, no són de crius. No.
0: Quan vostè li criogenitza una berruga, que li fan? Li congelen perquè caigui, no? Per exemple.
3: Correcte.
0: Doncs la criogenització és la congelació del cos.
3: Bueno, no és la congelació, però sí que és
0: el
3: una...
0: El Walt Disney està congelat, diuen.
3: Aquí?
0: El Walt Disney.
3: Ah, sí?
0: Sí, el treu de tant en tant. S'ho està creient, és broma.
3: Ah, jo que sí. Jo és que sé, bueno, mira com se rie. Bueno, són tècniques que s'utilitza a temperatures molt baixes per provocar una resposta beneficiosa al cos.
0: Això ho han explicat aquí alguns companys que han tingut lesions bastant serioses, que gràcies a això i a la regeneració de la sang, aquella centrifugació que fan de la sang, s'han curat.
3: Sí, sí, és que van molt bé. És a dir, tu pots fer, bueno, a vegades... Quan et fas mal, poses gel en una zona molt concreta. Pues això és el cos sencer.
0: A veure, no vol dir que vostè, si té un arcón frigorífico, es posi dins?
3: No, això és superimportant, eh? Vale. Això s'ha de fer en mans d'un especialista.
0: Amb una màquina correcta.
3: Sí, sí, total. A veure, hi ha cambres de crioteràpia que estàs per sota dels 110 graus.
0: Perdona?
3: I dels 150.
0: Però això no és ni Moscou, no és ni...
3: Ja.
0: ni
3: has estat
0: ni Sant Petersburg.
3: 2-3 minuts, però, ja. Ostres...
0: Això s'ho feia molt, els futbolistes ho fan molt, no?
3: Ho fan molt. Bueno, els futbolistes...
0: El Cristiano Ronaldo s'ho feia,
3: sí,
0: això.
3: Sí, que és una banyera plena de glaçons. Sí. Pues és això. Però bueno...
0: Això també ho fa el Pedro Ruiz, cada matí.
3: Pues mira, són banys entre 8 i 12 graus i 5-10 minuts. És que tampoc t'has d'estar molt. Perquè, si no...
0: ja, vostè, potser que ens escolta, ha anat a algun tipus de balneari o algun tipus de... Vaja, de coses similar a un balneari. I en aquests llocs hi ha... diguéssim, piscines d'aquest tipus.
3: Sí, bueno, piscines de contrast. Bueno, jo crec que
0: no estan
3: tan fredes, però ostres.
0: El contrast és molt fred.
3: Ja, bueno, sí. Una cosa és que tu sentis el contrast molt fred i que l'aigua estigui tan freda
0: no,
3: com et dic.
0: No, perquè et posen primer en una piscina que és molt calenta.
3: I aquí me quedo jo, en la calenta.
0: Sí, sí. Després has d'anar a la que és glaçada.
3: Ostres, aquesta em fa
0: una miqueta. I la criogenització perquè ens serveix per la millora del nostre cos.
3: Mira, millora perquè et baixa molt la inflamació, el dolor muscular, sobretot a la gent que fa molt esport o fa entrenaments molt intensos, va molt bé. La recuperació més ràpida, gràcies a el que és el tema de la circulació, que és molt més ràpida. Mm-hmm. Millora el descans en algunes persones. No m'estranya que millori el descans, tan fred que el pajarito ahí.
0: Clar, te dorms de cop i volta.
3: La sensació d'energia també és com un estimulant i això fa el benestar, que és immediat. Ostres, és superútil per lo que són lesions molt agudes, esguinços o un cop. Quan no és recomanable? Just quan has d'anar a entrenar. És a dir, això ho has de fer... quan ja has entrenat.
0: Després,
3: Després d'entrenar. Abans no ho has de fer, perquè el rendiment tampoc serà el mateix. Perquè el teu múscul no està estimulat...
0: No està calent.
3: No està calent. O quan tens alguna lesió molt crònica teva que sense una supervisió també pot anar contraproduent. Persones amb problemes de circulació, sensibilitat extrema al fred. Però bueno, no s'ha de ficar en una cambra de crioteràpia, però ho pots fer amb el que et deia, un bany de fred, que són 8-10 graus, o cool packs.
0: Què és cool packs?
3: Això, mira, això ho explico molt al gimnàs, un o dos cops per setmana. Quan tu et fas mal, posar-te gel està totalment prohibit.
0: Per què?
3: Perquè et pot cremar directament.
0: Ja, però t'has de posar un drap, clar.
3: Clar, però hi ha molta gent que no ho sap i et posa...
0: Però això, la gent...
3: Els gimnasos està totalment prohibit,
0: Ah, sí?
3: Llavors hi ha unes bosses...
0: Això, quan trec aquella bosseta de color blau del congelador...
3: Això és un cool pack.
0: Això és un cool pack?
3: Clar, perquè no és gel. Al igual que també està totalment prohibit donar medicaments als centres esportius i sucre.
0: Bueno, no. Donar medicaments enlloc.
3: Ja, però bueno, que hi ha molta gent que...
0: Què et demanen al centre esportiu de medicament?
3: Pues, tienes un ibuprofeno o tienes no sé què... No.
0: La llei ja fa anys que té prohibit, terminament prohibit, que qualsevol centre, vull dir, de treball, d'esport, del que sigui, hi hagi

0: qualsevol tipus de medicament.
1: I el sucre, exactament igual. No, una bajada d'azúcar, l'azúcar. Bueno, tu no saps si aquesta persona és diabètica o no. Llavors, a vegades, abans es feia d'una manera que no és que fos amb maldat, vale? No, però clar, amb desconeixement, sí. I ara hem de tirar aquesta cosa.
0: Llavors, tu la criogenització, per qui la recomanes? O a qui li recomanaries?
1: Ostres, jo no ho recomano a tothom, però sí que ho recomano que de tant en tant, per exemple, les persones de diari que no fan accessos molt grans, sí, una dutxeta d'aigua freda, epa, o almenys els 5 minuts després de la calenta.
0: Aquí la companya Julio Otero, que fa una estona que s'ha dutxat, com aquell que diu, sempre em diu que l'última
1: aigua
0: és amb aigua molt freda.
1: Sí, pues això...
0: Jo no puc, jo li vaig dir que no puc.
1: Sí que pots, al principi et costarà. Clar
0: que pots, clar, però jo no vull fer-ho.
1: Això és una altra cosa. Clar, però el teu cos, quan surts de la dutxa, que... Ostres, és que quan està calenta, posar-te la freda és com... Ostres, ara no.
0: Sí, sí.
1: Però el teu cos s'estimula moltíssim.
0: Pitu, fins la setmana que ve.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Adéu.
2: En bones mans. La salut des de la ràdio. En bones mans.
0: Un programa que cada setmana compta aquí amb la veu sàvia d'en Roger Barrull i Pérez. En Roger, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, que és el nostre dietista nutricionista de capçalera i cada setmana ens proposa temes que ens ajuden a menjar molt més bé, més equilibrat i amb aquells nutrients necessaris que necessita el nostre organisme per viure i per sobreviure. A vegades és sobreviure, Roger. Avui en Roger ens fa una cosa molt interessant, ens porta una cosa molt interessant a l'antena, que és, ell és molt defensor, jo també, però ell és molt defensor d'anar al mercat. Anar al mercat, parlar amb la Conxita, la dels ous, parlar amb el Manel, que és el bacallaner, no? I nodrir-se d'aquest patrimoni que tenim amb els paradistes, que saben bé el producte que et venen, com te l'han de tallar, com te l'han de fer, perquè tu l'emportis al teu gust. I a més, t'emportes producte de temporada. I avui venim a posar en valor aquí el producte de temporada d'ara mateix, d'aquesta tardor ja gairebé hivern.
3: Sí, exacte, aquí t'impregnes una mica de la saviesa popular, no? De la gent que es dedica a vendre els seus productes al mercat, i des de l'aparició dels supermercats, doncs, ampliant la gamma de productes, la globalització, tot plegat, fa que arribin aliments ultraprocessats que ens perjudiquen, perjudiquen els venedors, perquè clar, són grans superfícies contra les que no es poden competir en preus, i al final el que ven al mercat surt perdent, no? Però tenen productes que de qualitat no tenen res a veure, i al final hem de reivindicar, doncs, aquells productes, fruites, verdures, sobretot, que són de temporada, que són de proximitat i que com a tal tenen un valor nutricional molt més destacable. No han patit processos de conservació en gran mesura, no s'han hagut de transportar 10.000 quilòmetres amb un avió, amb un vaixell, per tant, doncs, són productes molt més propers i directes. Llavors, hem d'aprofitar aquests cultius que tenim aquí a la vora, no? I poder treure'n profit, sí, sí.
0: I amb aquests cultius que tenim a la vora, per exemple, tu tens a la vora el Prat de Llobregat, que vius a Castelldefels, oi?
3: Sí,
0: que allà
3: sí,
0: hi ha molts horts, al Prat,
3: sí,
0: no?
3: Sí, al Prat, exacte, al Prat tenim la carxofa, per exemple, que és un lloc, bueno, és una hortalissa molt, molt important d'aquí, però després, si ens n'anem, per exemple, a Lleida, tenim la pera de Lleida, tenim la poma de Girona, que són productes bastant, no, de tota temporada, és a dir, sempre tenim pomes i peres. La carbassa, tenim la pastanaga, que és de tota temporada, però també tenim el caqui, tenim les mandarines, les taronges, ara comencen a venir també les coliflors, les cols de Brussel·les, que són colors blancs, verds, la carxofa també, que dèiem, del Prat. És a dir, tenim una gamma de productes que hem de dir que cada color té una sèrie de, podríem dir, de propietats, no? de compostos antioxidants que fan que aquell producte tingui uns beneficis per la salut que en combinació amb altres tipus de verdures o vegetals, doncs tenim una dieta molt més rica i molt més variada. Llavors, avui hem de parlar de com aprofitar tot aquest talent, podríem dir, no? Si fossin futbolistes.
0: Mm-hmm. Quines receptes podem proposar a la nostra audiència aprofitant aquests, diguéssim, fruits de temporada i que ens vindran molt bé?
3: Doncs mira, per exemple, una crema de carabassa, no? Anem a agafar el color taronja, un menú taronja. Doncs la crema de carabassa. La carabassa és una hortalissa que és realment molt rica al

0: el seu color taronja és molt ric en un compost que es diu carotè, no? El beta-carotè que en diem. Uh-huh. Els carotens són un producte vegetal que és el cos humà el pot transformar en vitamina A, no? Vitamina A com a tal activa, és a dir, el que és la vitamina A activa la tenim en altres aliments com els ous, tenim el peix blau, els làctics sencers, no? Però el beta-carotè, que és com un precursor, podríem dir, de la vitamina A, el trobem en aliments d'aquest color, de color taronja, per exemple, la pastanaga, la pastanaga també, el moniato, la carbassa. Llavors, quan fem una crema de verdures, el que aconseguim és trencar part de la fibra vegetal que té aquest producte, de les parets dels vegetals, i aconseguim extreure una mica més els nutrients. I una gran manera d'obtenir una quantitat important d'aquests carotens és fent una crema de carbassa, per exemple.
1: Amb què la podem acompanyar, aquesta crema de carbassa, perquè sigui una mica més completa nutricionalment?
0: Home, aquí hauríem de parlar, una crema de carbassa la podríem acompanyar, per exemple, si fem un primer plat de crema de carbassa, podríem afegir-hi unes llavors de sèsam, de girassol, per condimentar una mica, i després, amb el segon, doncs, si fem un menú taronja, no? Posem un tall de salmó, per exemple, que el salmó és també un producte també interessant. Si volguéssim fer-lo més mediterrani, tindríem unes sardines, per exemple, que també ens aportarien, en part, vitamina A, tindríem vitamina D, també amb les sardines, tindríem una quantitat important d'omega 3, també de proteïnes, i com a tal, després, si nosaltres hi afegim aquí uns talls de moniato, per exemple, unes rodanxetes de moniato, podem passar-les a la planxa, al forn, a fer el moniato cuit, al vapor, acabem introduint els hidrats de carboni, ja tindríem una mica el plat complet, i amb un oli d'oliva doncs ja tenim un plat estupendo.
1: Que bo, un plat de tardor, que a més és... Clar, i ens pot reconfortar aquesta crema de carbassa que és calentona, que ara que ja agafa no més fred, ara ja fa fred de debò. Doncs ara ens anirà molt bé prendre'ns aquesta crema de carbassa. Roger, gràcies per cuidar-nos tu a nosaltres. Que vagi molt bé la setmana. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
1: Doncs amb l'estómac ple i endreçat, anem camí de les 8. Avui ens volem fixar en una malaltia minoritària que afecta l'aparell respiratori i que, per tant, fa que els pacients i les pacients els manqui l'oxigen en molts moments. Els parlo de la fibrosi quística, una malaltia genètica que afecta principalment els pulmons i el sistema digestiu i que durant molts anys va estar associada a una esperança de vida molt curta. Doctor Antonio Álvarez, què tal? Bon dia.
2: Bon dia a tots.
1: El doctor Álvarez és coordinador de la unitat de fibrosi quística d'adults de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i investigador del Vall d'Hebron Institut de Recerca, i amb ell ara descobrirem com afecta aquesta malaltia a les persones pacients i també com avancen els tractaments mèdics en aquest sentit. Però abans, algunes dades. La fibrosi quística és una malaltia genètica greu comuna amb més de 2.500 afectats a tota Espanya. Té una alta prevalença de portadors sans, un de cada 35. El cribratge neonatal i les unitats especialitzades com aquesta de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona o de l'Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, permeten diagnòstics primerencs i tractaments avançats, incloent-hi assajos clínics de teràpia gènica. Pel que fa a això, el diagnòstic i el cribatge, a Catalunya hi ha aquest programa per al diagnòstic precoç i com a unitat de referència hi ha aquest Hospital Universitari del Vall d'Hebron, que destaca per la recerca i que inclou pacients en assaig pioners de teràpies que ara comentarem i coneixerem en primera persona. L'Hospital Sant Joan de Déu, per part seva, és referència en pediatria, en molts àmbits, però en aquest també, i amb tot, a més de tot això, hi ha l'Associació Catalana de Fibrosi Quística, que és una entitat activa que ofereix suport, acompanyament, assessorament i que fomenta la recerca. Bé, doctor, en primer terme, expliquem a l'audiència què és la fibrosi quística i com afecta les persones pacients.
2: Bé, Rubén, l'has avançat...
1: Robert.
2: Robert, l'has avançat una mica en la introducció. Com deies, és una malaltia genètica, és a dir, naixem els pacients...

0: ens neixen amb ella, s'hereta dels pares, per tant, no és una malaltia contagiosa, va escrita en els gens i afecta sobretot els pulmons i el pàncreas, l'aparell gastrointestinal. Uh-huh. Però no són els únics afectats. Sí que l'aparell respiratori és el que marcarà el pronòstic de la malaltia, la seva afectació, però també pot afectar l'aparell reproductor o, bueno, ens afecta també a la pell, a la suor, al tipus de la suor, i es caracteritza bàsicament perquè per aquesta alteració genètica hi ha una proteïna que tenim a les cèl·lules epitelials que actua com un canal de clor i que és essencial perquè les secrecions siguin més fluides. En una persona amb fibrosi quística, aquesta alteració fa que les secrecions siguin molt més denses, molt més espesses, i llavors aquesta secreció fluida que tenim al pulmó en la persona amb fibrosi quística, al ser tan densa i espessa, queda com enganxada, i això a la vegada atrapa els microbis, els gèrmens que hi ha a l'ambient, que acaben colonitzant aquesta via aèria i provocant, doncs, la infecció i inflamació que es va repetint i perpetuant, que acaba donant lloc a un deteriorament dels pulmons, dels bronquis, amb el desenvolupament de bronquièctasis. Uh-huh. I això a la via aèria, però al pàncreas, per exemple, aquestes secrecions són també més denses, més espesses.
1: És a dir, acaben afectant gairebé tot l'organisme.
0: Allà on hi ha secreció, uh-huh, on hi ha alteració d'aquesta proteïna, i pràcticament totes les cèl·lules del cos en major o menor grau tenen aquesta proteïna, clar, si no funciona o funciona malament, tindrem alteració.
1: Hem escoltat el doctor Antonio Álvarez i ara volem escoltar la part afectada dels adults, una pacient que ens visita avui a l'estudi.

0: profesora de instituto, estuve uh-huh. trabajando todo el curso y estuve de baja 2 meses y medio. Uh-huh. Tuve una hemoptisis y se me repitió un poquito y se me controló, con lo cual tuve mucha suerte y pude acabar. Acabé muy cansada es agotada. Me pasé medio verano recuperándome y cuando me recuperé, bueno, tuve otra crisis en agosto, me inflamé mucho, mucho, mucho y perdí mucho peso.
1: Ja. Doctor, en aquestes persones pacients que estan en aquest nivell, clar, jo entenc que la Carolina és una dona activa als 53 anys, i per tant vol fer una vida normal, tot el normal que es pugui, però no sé si es valora en cada cas si aquesta baixa ja ha de ser una malaltia, una incapacitat permanent.
2: Clar, això és cert, no? La cura de la malaltia porta molt temps a la persona que la pateix. I se li han de donar facilitats perquè pugui desenvolupar i tenir cura de si mateix, fer tots els tractaments. El tema de les incapacitats és una cosa que l'Associació de Pacients amb Fibrosi Quística, l'Associació Catalana, ha treballat moltíssim i és una gran força que està aquí al costat fent recolzament a totes les persones amb fibrosi quística, perquè de vegades no és tan clar que les persones puguin disfrutar d'aquest temps, d'aquesta baixa, perquè si tenen treballs de fa poc temps, doncs això els hi pot penalitzar. O sigui, és un repte per la malaltia tenir aquest temps, disposar d'aquest temps. I volia, que m'he equivocat abans, he dit que el programa de cribat havia començat el 89, sí? No, va ser el 99.
1: Una mica més tard.
2: Van començar els primers, però no tan d'hora.
1: Fa uns quants anys ja. La sí. Carolina es dedica a la docència i, clar, estava pensant en l'aula, que és un niu de virus. Les escoles són un niu de virus, en general. Llavors, sí. Tu encara vas sobreprotegida, no?,
0: a treballar. Sí, jo tinc una adaptació laboral i em va dir la metgessa que anés amb mascareta. Però clar, t'ho imagina't fer classes amb mascareta.
1: Tota la vida.
0: De vegades puc i de vegades no puc, m'ho feu.
1: Mira, això és molt gràfic. És perfecte que ens ho expliqui la Carolina, perquè el que vam viure la resta d'individus al 2020 i 2021, que ens molestava tant la mascareta totes hores i que ens la volíem treure totes hores, era normal, no passa res, és normal. Ens ajuda a entendre aquesta reclusió que vam viure a la cara, que ens havíem de comunicar amb la mirada i que havíem d'anar tapats i desinfectats tota l'estona, ens ajuda a entendre el seu dia a dia. És sí. a dir, la seva vida és així des de fa 30 anys.
0: Sí, la meva i la meva família, i els meus amics s'han acostumat. Jo crec que m'estimen molt, jo des d'aquí els saludo, els estimo molt, i sé que fan molts sacrificis per estar amb mi. Jo vaig descobrir, després de la Covid, vaig perdre molts amics i vaig guanyar moltíssims
1: més. Per què vas perdre molts amics?
0: Perquè és un sacrifici, i llavors eren més sacrificis estar amb mi. Yeah. Sempre a l'aire lliure, encara que sigui desembre, si volien estar amb mi, 2 metres, i sempre a l'aire lliure. No tothom estava disposat a fer tants sacrificis.
1: Llavors no eren amics.
0: Potser no tant, però és que és complicat també.
1: El doctor Álvarez es dedica a fer recerca al Vall d'Hebron, Institut de Recerca. El Vall d'Hebron, que és l'hospital de referència a Catalunya, en moltes coses, en aquesta també. I per on avança la recerca ara mateix, doctor? Quin arsenal terapèutic tenim a la mà per a aquestes pacients i aquests pacients que no hi ha la cura ara mateix damunt de la taula, però com estem avançant?
2: Estem avançant a passes molt de gegant, perquè en poc temps hem pogut disposar dels moduladors d'aquests medicaments que ja tracten la causa de la malaltia i està canviant de forma espectacular l'expectativa de vida de les persones que es poden beneficiar d'aquests tractaments.
1: I poden així, d'aquesta manera, les pacients i els pacients respirar.

0: Ah, això que fa vostè ara mateix, que està fent mecànicament, però que hauríem de fer conscientment, que és respirar, que és fer això. Això que fem de manera inconscient, però que ho hem de fer de manera pensada, meditada, això a la Carolina li costa a vegades horrors, no?
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Mm. Darrerament una miqueta més.
0: Ja, ja.
1: L'edat fa això.
0: I què et diu el teu doctor, que és el senyor Álvarez, que està aquí al seu costat? Que, quan et podrà donar l'alta? Quan li podem donar l'alta a la Carolina?
2: Bueno, esperem que cada vegada puguem espaiar més les visites amb això dels tractaments, i això ja ho hem pogut veure amb les persones que es poden beneficiar.
0: Quantes vegades es veuen vostès a l'any? No sé.
2: Pues la freqüència igual de visita, o sigui, és sempre que necessiti, però bueno, millor...
1: La mitjana potser és 2 mesos, cada 2 mesos.
0: Cada 2 mesos.
1: Sí, abans era 3,

0: i darrerament cada dos. Si no, ell em demana espaiar una mica i jo em fa por i dic, no, no, millor deixem-ho en dos, perquè, bueno, tinc pors.
1: La Carolina té 53 anys, entra, diguéssim, a la segona meitat de la vida, no? I en aquesta segona meitat, no sé si l'envelliment evident de la vida acaba afectant aquesta malaltia encara més.
2: Sens dubte, perquè, clar, ara, diguem, tenim pacients adults i cada vegada més grans, però, clar, són pacients que per la seva càrrega de tractaments durant tota la seva vida, i hi ha persones que estan amb el tractament des que van néixer, i tractaments complicats i agressius, doncs vulguis que no, això passa factura al cos també, amb el que fa que haguem de vigilar més de prop, doncs, el possible desenvolupament d'una insuficiència renal, una insuficiència hepàtica o la pressió de la diabetes, etc., perquè el risc és més gran també.
1: Bé, doncs, ha estat molt interessant aquesta xerrada, perquè hem conegut una malaltia que encara no havíem tractat des que jo faig aquest programa, i és interessant conèixer-les totes. És minoritària, però jo no ho és tant de minoritària, perquè afecta moltes persones, i a més afecta una cosa tan crucial com respirar, com l'aire que respirem, que a molts, afortunadament, és molt fàcil, però a altres, com la Carolina, no és tan fàcil. Carolina, doctor Álvarez, gràcies per haver vingut a l'estudi i fins al proper, que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu per dedicar aquest temps i aquest espai a difondre i conèixer el malaltia.
3: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
4: Tapicería de cuero y lo mejor, es eléctrico.
5: Uy, qué bien suena eso.
4: Sonar no suena, pero viene con todo.
5: A ver, ¿qué es todo?
4: Cargador y recarga dentro y fuera de casa.
5: Ah, pues sí que es todo.
6: En el Green Renting de Iberdrola nos encargamos de todo. Coche eléctrico, cargador, instalación y energía, todo incluido en una cuota. Pásate al Green Renting de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
7: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
8: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
7: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama al 900-272-272. Verisure.
9: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir, ¡uy, qué ganas de domingo! En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
10: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
11: Te partes, ¿eh?
10: Gente baja, me parto con vosotros.
9: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
12: En directo a la última hora del verano.
13: La gente está con ganas de mar, relax.
12: ¿Siguen las costas rebajas?
13: Sí, pero hay que darse prisa.
12: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
14: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
3: La brújula de Radio Estadio. Amb Albert Arranz.
15: 2 de 9, fútbol y molt més a Onda Cero Catalunya.
16: Es evidente que Barcelona, tras entrar en la norma del 1-1 de Fair Play, puede permitirse diversas gestiones y contrataciones.
17: En clau Barça, després de 14 temporades al conjunt culé, ja va anunciar el seu adeu, però avui ha anunciat el seu equip. Alexia Putellas ja és nova futbolista.
18: Això esperen al vestidor espanyolista. Els partits jugats fins ara han tingut de tot i res ha afavorit al conjunt blanquiblau.
19: Marruecos se le puede considerar europea también, ¿no?
6: Geográficamente, desde luego, no.
3: Bueno, no, pero yo entiendo lo que quiere decir Pedro. O sea, Marruecos ha fichado, ¿eh? Marruecos es una selección que ficha, porque no hay jugadores o hay muy pocos nacidos en Marruecos. De dilluns a divendres, de dos quarts de nou a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
15: Tornem dilluns 17 d'agost.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Cada diumenge, a la primera part del programa, cap a quarts de set, saludem la nostra psicòloga de capçalera, amb qui fem una mica de teràpia. I això ho completem al segon tram, és a dir, ara, amb un altre moment terapèutic. aquell que ens proporcionaran les pàgines del llibre que avui ens

0: porta en Fran Toro, que arriba ben vestit i ben perfumat a l'estudi. Fran, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, Robert, bon dia.
0: Gràcies per venir a la que ja és casa teva una setmana més. I avui m'estàs portant el llibre. Per què el portes així d'amagatotis? Què vol dir aquest secretisme?
1: Doncs jo te'l porto en forma d'endevinalla.
0: Ah,
1: a veure què et sembla.
0: Però el portes com molt amagat. A veure.
1: Sí, però l'endevinaràs, segur. Segur, estic segur. Mira, et dono una pista. És una novel·la publicada l'any 1962.
0: Ahà.
1: Que va ser portada al cinema 20 anys després.
0: Val.
1: Que té la signatura d'una dona.
0: Sí.
1: I que ha estat traduïda a més de 40 llengües.
0: A més de 40 llengües?
1: A més de 40 llengües.
0: Home, doncs ara mateix m'agafes una mica en fred, però si...
1: Es va escriure en català i...
0: Ah, en català molt bé. Ah,
1: en català,
0: molt bé.
1: Sí, una altra pista.
0: És a dir, en català, portada al cinema, anem acotant, no?
1: Uh-huh.
0: L'ha escrit una dona, anem afinant el resultat.
1: Sí.
0: I jo et pregunto, qui és el protagonista d'aquesta obra?
1: El protagonista no, la protagonista.
0: Ah.
1: Mira, et dono la pista definitiva.
0: A veure.
1: És una dona...
0: Sí.
1: ...que voldria... poder volar, però que està atrapada en una gàbia personal. Si et dic la Colometa...
0: No, sí! No em diguis que em portes! Que em portes!
1: Doncs et porto, efectivament, Diamantowi Plak.
0: Com?
1: Diamanter Ter. Diamant Plasen.
0: Què diu?
1: Diamondo Hirova.
0: Què diu?
1: I així fins a 40 maneres de dir la plaça del diamant.
0: Ah, que són els títols en les llengües que s'ha traduït, no?
1: Sí, en algunes d'elles. Avui parlem als oients d'un dels grans exponents de la literatura catalana universal i contemporània.

0: Quan vaig decidir d'escriure, vaig posar-me a estudiar català durant un parell d'anys, per allò que es diu amb una tenacitat fantàstica i amb un gran ensegament. I em recordo que em passava tardes amb el Fabra al davant i copiant definicions d'en Fabra, que és la claredat en persona, les definicions que fa. Jo suposo que l'estil meu tan clar ve de la influència del diccionari Fabra.
1: Aquesta dona és Mercè Rodoreda, l'autora d'aquesta obra, en aquest passatge d'una entrevista que se li va fer als anys 80 abans de morir. Ella és el màxim exponent de la literatura en català del segle XX. És considerada la veu narrativa més influent del segle passat en la literatura catalana. La seva obra està marcada per la introspecció psicològica i per un llenguatge molt ric. A més de Fran, retrata el context polític de manera magistral.
2: Sí, Robert, això és precisament el que fa la Plaça del Diamant, que recomanem avui a tota l'audiència de l'En Bones Mans. Estem parlant d'una obra que explora el món interior d'una dona, que es diu Natàlia, però que tothom coneix com la Colometa. Ella és una jove del barri de Gràcia de Barcelona, de la qual coneixem les vicissituds en el període que transcorre, des de la Segona República fins a la postguerra. Mercè Rodoreda ens dibuixa una dona sotmesa al seu marit, en Quimet, la lluita per sobreviure amb els seus fills, aconseguint finalment la maduresa i la pau interna.
1: M'agrada aquesta recomanació d'en Fran. Saps per què m'agrada, Fran? Perquè, malauradament, de Colometes n'hi segueix havent moltes al nostre país, encara avui, el 2026. És evident que el context polític és totalment diferent, afortunadament, però encara hi ha reminiscències d'un passat que no divergeix tant d'algunes situacions que es viuen, doncs, ara mateix a moltes llars, no? Ai, la Colometa, aquesta au engabiada que té com a taló de fons el barri de Gràcia de Barcelona i com a escenari l'embalat.
3: La rosa de l'amor!
4: Aquesta festa major, si no em toca promès, almenys una cafetera.
5: Una cafetera? No sabies que en rifaven?
4: No, jo ja les he vist. Són precioses. Totes blanques, amb una taronja pintada partida pel mes. Amb una mica de sort, sortiré del ball amb les dues coses.
6: Senyoretes, el seu fill...
4: No, gràcies.
6: De la mà.
1: En aquest fragment estem a l'embalat de la Festa Major i aquí escoltem la Natàlia, oi, Fran?
2: Sí, hem d'explicar que és un so extret de la pel·lícula que es va fer l'any 1982.
1: Ah, aquesta que ens deies a l'inici, 20 anys després de ser escrita l'obra.
2: Sí, que es va estrenar amb el mateix títol, La Plaça del Diamant, que va ser un llargmetratge que es va dividir després en quatre parts per poder emetre's a televisió.
1: Aquesta és l'obra de Mercè Rodoreda portada a la gran pantalla.

0: O sigui, és algú per mi molt important i la conec. I crec que ha sigut una dona tan mal entesa, tan injustament tractada, com a dona i com, sobretot com a escriptora, que tenia moltes ganes de fer-ho.
1: Robert, cal recordar que la Colometa també li va donar vida al teatre, la Lolita Flores,
2: home,
1: en l'adaptació que va dirigir en Joan Oller.

0: i avall.
1: Nits de lluna plena,
0: somnis d'embalats. Ai, aquesta és la cançó. Aquesta cançó la va fer el Ramon Muntaner. La va composar com a banda sonora d'aquesta pel·lícula que, ens deia el Fran, va protagonitzar Sílvia Munt. Encara que qui canta, com poden escoltar, no és Muntaner, ho hauran notat. És Alba Carmona, quan encara formava part del grup Les Migues, que van versionar aquest tema donant-li aquest aire flamenc tan interessant. Elles van sumar-se en el seu dia a l'univers de Mercè Rodoreda, una dona, Fran, i acabo amb això, marcada per l'exili.
2: Doncs així és, el 1939, en acabar la Guerra Civil, com molts altres, va marxar a França, a l'exili, i després per passar a Suïssa, on va escriure precisament allà a Suïssa, La plaça del Diamant.
0: Mm-hmm.
2: El 1972, ja molts anys després, va tornar a Espanya, a Catalunya, i s'hi va instal·lar a Romanyà de la Selva, i 11 anys després, el 1983, va morir a Girona quan tenia 74 anys. Però no només va morir la persona, perquè afortunadament el mite perviu i la seva literatura és eterna.
0: Que bé, que maco això, que emocionant. La Rodoreda serà eterna sempre, i avui l'hem portat aquí de la mà d'en Fran Toro, que és professor d'història però podria ser professor de literatura catalana perfectament. Segur que algun dia ha fet alguna substitució, no en tinc cap dubte.
2: S'ha de saber de tot.
0: Fran, moltes gràcies per fer-nos aquest resum de tot el que envolta el llibre que hem portat avui a l'antena, que és l'important. Recordin, La plaça del Diamant, biblioteràpia avui amb Fran Toro. Fins la setmana que ve, professor, que vagi bé.
2: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: minuts abans de les 8 del matí arriba a l'estudi d'Onda Cero Catalunya la Míriam Franch i el Forcé. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, i tu?
0: Molt bé, encantat de saludar-te una setmana més perquè ens alegres el tram final del programa i a més aportes unes dades tan interessants que la gent se les anota, alguns en una nota en el mòbil, l'altre en paper, perquè hi ha gent que encara va amb el paper i el bolígraf.
1: Tu creus?
0: Jo crec que sí.
1: I si no, ho recupera a través del nostre podcast.
0: Ara parlem de paper i bolígraf. Queda't amb aquest detall, val? Vinga.
1: Vale, em quedo. T'has enamorat algun cop?
0: Home, clar.
1: Sí? Com
0: no? Però qui no s'ha enamorat?
1: Ah, bueno, potser algú no s'ha enamorat.
0: Si vostè no s'ha enamorat, quina pena, tu, perquè és molt maco.
1: Sí.
0: De llavors ve el desamor, potser, i és fotut.
1: Bueno.
0: Però bueno. Hi ha una sevillana que diu, si m'enamoro algun dia, me desenamoraré. Para tener la alegría de enamorarme otra vez.
1: Sí. Si t'has enamorat, saps que sentir papallones a l'estómac.
0: Ai, sí.
1: Ai, quina alegria.
0: Quines ganes que en tinc, tu.
1: Quan veus aquella persona, ai, quins nervis,
0: sí,
1: quins
0: sí,
1: nervis.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, em sap greu, noi, però no és una qüestió del cor.
0: Ah, no?
1: No. És una resposta de supervivència gestionada pel nostre sistema nerviós central.
0: Clar, perquè aquell individu que tens al davant, o individua, pot ser que t'alteri els plans, no?, i la vida.
1: Bueno, no és per això, però ara t'ho explico. Per què ho sentim precisament a la panxa? Doncs com ens explica la ciència, l'aparell digestiu està connectat amb el cervell per milions de neurones i en situacions de molta emoció, com veure la persona que t'agrada, o d'estrès, el cervell activa una alerta. El cos allibera una onada de substàncies químiques, els neurotransmissors, el flux de sang s'allunya de l'estómac i es dirigeix cap als músculs, braços i cames, i aquesta baixada de sang de reg sanguini, volia dir, el sistema digestiu és el que crea

0: aquesta sensació de buit o de pessigolles.
1: Ara entenc que em passa cada matí quan entres a la ràdio, Míriam.
0: Has vist?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però això és per estrès, no és per amor, no?
1: Clar, no, però és un amor d'una altra manera, mira.
0: Clar, clar, clar. Tot és un còctel químic brutal, eh? S'ajunten l'adrenalina, que ens posa en alerta i ens prepara per l'acció, i la dopamina, que és la responsable del plaer. I quan aquestes dues s'ajunten, doncs sentim aquesta excitació nerviosa tan característica. És literalment el mateix mecanisme que s'activa quan tenim por o estem davant d'un perill, però el nostre cervell ho interpreta com una emoció positiva.
1: T'anava a dir que a mi hi ha persones en certs ambients que quan les sento dic ai, ai, ai, ai.
0: No, et poses en alerta, és veritat, el teu cos es posa en alerta i és normal.
1: I em poso una mica a tremolar, però no passa res després.
0: I quina és la pregunta del milió?
1: Quina és la pregunta del milió, Míriam? Per què tenim...
0: No, per què desapareixen aquestes papallones?
1: Ah, bueno, clar, perquè tot desapareix a la vida. Tot desapareix.
0: Clar, molta gent es pregunta, ja no sento aquestes papallones. No estic...
1: 6 mesos.
0: Serà que no estic enamorat? Doncs no. La resposta científica és que no. Segueix enamorat, simplement que el teu cos s'ha acostumat a aquesta sensació.
1: Ah, clar, que ens hem acostumat, clar.
0: A aquesta situació. En principi, al principi de la relació, la sensació és fruit de la novetat i la incertesa. S'entén positivament,
1: sí.
0: I quan la relació s'estabilitza, el cervell deixa de generar aquestes descàrregues d'adrenalina massives i passa a produir oxitocina, que és l'hormona, ja saps, de l'afecte i la calma. Per tant, passar de les papallones a la tranquil·litat és una bona senyal, perquè vol dir que la teva salut de la parella és bona.
1: I si portes 21 anys veient-te la cara cada dia, com tu i jo, què?
0: Ah, pensava que com jo i el meu marit...
1: L'amor està super reforçat aquí, no? No hi ha ni papallones, ni queden, ni les larves queden.
0: Així que ja ho sabeu, estimats oients, la propera vegada que noteu papallones, gaudiu d'aquest segon cervell, que és l'estómac, i que us està avisant que esteu vius i emocionats, perquè recordeu, qui mana de debò és el de dalt, el cervell.
1: L'amor mou el món. Gràcies, Míriam, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu. Jo quedo bé matat. Però si saps que no sé matar ni un mosquit.
0: Segur que sí, alguna cosa, no sé.
1: Enfilem la recta final del programa, com sempre, omplint-nos l'estómac novament. Ho fem a l'inici sempre amb la Montse Pombo, que ens porta a l'esmorzar, i ara doncs fem el dinar, per exemple, d'avui o de demà, quan sigui. Podem menjar-nos aquest plat, que és molt saludable. Avui farem un bacallà amb crosta d'herbes i crema de pèsols. És una proposta saludable, elegant, molt fàcil de preparar. Bacallà amb crosta d'herbes aromàtiques i una delicada crema de pèsols. Què necessitarem per 4 persones? Doncs 4 lloms de bacallà de salat, 80 grams de pa ratllat, julivert fresc, farigola, 300 grams de pèsols, una ceba tendra, 500 ml de brou vegetal, oli d'oliva verge extra, sal i pebre al gust. Començarem preparant la crosta. Diran, com ho fem això? Doncs barrejarem el pa ratllat amb les herbes aromàtiques o herbes fresques picades i un raig d'oli. I això ho col·locarem damunt del llom del bacallà en una safata de forn. Repartirem la barreja d'aquestes herbes per damunt del llom, pressionem una miqueta, amb una espàtula, si podem, i ja ho enfornarem a 200 graus, 12 minutets. Mentrestant, prepararem la crema d'aquests pèsols tan bons. Sofregirem ceba tendra, picada, amb una mica d'oli i hi afegirem els pèsols i una mica de brou vegetal. Ho deixarem coure durant uns 10 minuts i després ja ho triturarem tot fins a obtenir la crema fina i homogènia que volem i que ens agrada. Per emplatar-ho, com ho fem? Posem la base de crema de pèsols i damunt el llom de bacallà amb la crosta cruixent. I ara vostè dirà, home, una mica pobre, no, aquest plat? Doncs hi pot afegir unes patates, per exemple, o un puré de patates, per exemple, o unes verdures. Si el vol enriquir, serà magnífic. Però la base és aquest bacallà amb aquesta crosta d'herbes que és aromàtica i boníssima.
2: La recepta de la setmana. En bones mans, amb Robert Calvo.
1: Un programa que destaca sempre una notícia positiva cap al final, i avui diem que els alumnes amb necessitats de cures sanitàries de diferent nivell, des d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes, seran atesos per professionals de la infermeria que s'incorporaran als centres educatius de Catalunya de manera gradual durant els propers 2 cursos. Així doncs, el personal de monitoratge sanitari deixarà de fer aquestes tasques i serà directament el personal dels centres de salut de referència a cada territori els que rebran aquests infants en horari lectiu i a l'interior de les escoles, a les mateixes escoles. Els departaments d'Educació i Salut ja han fet una prova pilot aquest darrer curs en una població de 22.000 alumnes de 57 centres del Vallès Oriental i del Maresme, i aquesta és una estratègia que el govern vol incorporar per avançar cap a la inclusió total del sistema educatiu. I a més, per posar en valor la tasca d'aquestes infermeres que són patrimoni del nostre país. Bé, dèiem a l'inici que amb aquestes nits de tanta calor que patim aquests dies, hi ha molta gent que no pot dormir, no pot conciliar el son per culpa de la calor. I jo deia a l'inici, et passes la matinada amb els ulls oberts, saludant tots aquells personatges que tu imagines que estan a casa teva, no? Com els va imaginar una vegada fa mig segle Jaume Sisa, mentre recollia fruita i va dir allò de "qualsevol nit pot sortir el sol". Oh!

0: Benvinguts, passeu, passeu. Si esteu ara mateix incorporant-vos a la ràdio, aneu molt tard. Aquesta és la notícia. Fa 51 anys, 51, que aquest músic barceloní, en Jaume Sisa, va trencar amb el pop convencional quan va crear aquesta cançó, Qualsevol nit pot sortir el sol. Aquesta que escoltem no és l'original, és una versió que fa Sabor de Gràcia. N'hi ha hagut moltes de versions, Albert Pla, Los Manolos i el Sabor de Gràcia. Una vegada la va compondre, no s'esperava l'èxit que acabaria aconseguint aquesta cançó, que té molts personatges al seu interior, Jaimito, la Blancaneus, la Caputxeta Vermella
1: i el Caganer
0: també. La va escriure tota seguida, per incloure-la a l'àlbum homònim que va publicar el 3 de maig de l'any 1975. Sisa, que és patrimoni d'aquest país, i aquesta cançó que és meravellosa.

0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Una cançó que també es parla de l'esperança. L'esperança que demà sigui un dia millor que el d'avui. Aquest acaba de començar, ens queda molt per viure avui. Els desitjo un bon diumenge i una bona setmana. Nosaltres tornarem la setmana que ve, aquí, a la mateixa hora i al mateix lloc, a les 6 del matí del diumenge. Ara es queden amb la millor ràdio, la que fa Onda Cero. Adéu-siau.
1: En bones mans, Robert Calvo. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
3: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
4: Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes.
5: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
7: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
6: A Tarragona, el Caixa Fòrum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
7: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
6: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
7: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
6: I a Lleida, el Caixa Fòrum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
7: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero. Porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
9: ¿De cuánto estamos hablando?
8: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, onda.cero/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima, on i quan vulguis. onda.cero/Catalunya. Més i millor.
10: Hola, buenos días, son las 8.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.

0: les competències formatives.
1: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
2: Molt bon dia, Míriam.
1: És que a més és molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
0: Ho tenen clar, eh?
1: Instagram, no, sí. Hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que
2: sí, la teoria,
1: és curiós i és important que seguiu fent aquesta feina.
2: No, totalment, la teoria la tenen molt, molt clara, vull dir que això també ho detectem. Ara, després, les dades ens posen de manifest que sovint no és així. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana, no? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística, també. Aprofitem per explicar, doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres, també, aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables i, per tant, és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després s'acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar. Total. I que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares. No? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara, faré una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, com que també es diu Edumedia, sí, però que està més orientat a la gent gran. Es diu Com detectem les notícies falses i, més que res, perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Aleshores, també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares i també per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
3: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
4: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
3: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
5: Si te encuentras en una zona próxima a los incendios, sigue exclusivamente las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia. No te acerques a zonas de riesgo y evita difundir información no confirmada. La prevención y la responsabilidad de todos son esenciales.
6: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
8: ¿Este es el himno de este mundial?
9: ¡Qué horror!
8: Es feo, ¿eh? No sé, Santi, ¿a ti te gusta?
9: Es terrible.
8: Hola, Santi.
10: No le gusta, por eso está callando.
8: Se ha quedado congelado. Te has quedado al poner.
11: No, yo creo que es un himno, lo que sea, que no ha calado.
8: No ha calado nada.
10: Es que no haya calado, claro. ¿Cómo va a
11: la versión, el 2.0 o 4.0 de Shakira con respecto a Sudáfrica. 2010.
8: Sí, el de Sudáfrica sí que el Waka Waka, bueno, vamos.
10: Es que era elaborado Waka Waka al lado de hoy. Sí, vamos camino, sí, de la fascia. O sea,
8: bueno, hablemos del Mundial. Venga, va, esas cuatro semifinales. Ahí, esas cuatro.
11: Rápido o elaborado. Rápido o elaborado.
8: A ver, ¿puedes encontrar un término medio, Santi? Mira el reloj, como diría Julia, mira el reloj.
11: voy rápido.
8: Bueno, Francia, España, Inglaterra, Argentina. ¡Wow!
11: Sí, cuatro campeones del mundo, tres de los últimos cuatro campeones del mundo. España, Francia y Argentina.

0: Es Player y cada domingo un nuevo capítulo.
1: Está muy bien que llevar esa medallita en el retrovisor de tu coche te dé seguridad, pero a nosotros seguridad nos la da que lleves la V16 en la guantera, porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado, informa al resto de conductores. No salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera, obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Onda Cero.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
6: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
7: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
5: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
8: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
5: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.

0: Pau d'Igualtat, amb Ariadna Belver.
1: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
2: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets.

0: Doncs sí, anava a dir que una setmana més, però bé, amb tot el que ha suposat el futbol i totes aquestes coses, doncs ja no era tan habitual i podem tornar a recuperar la mítica, la tradicional, la meravellosa tertúlia dels Dimecrous amb la doctora Marta González Pelay i en David Morales. Clar que sí, home, som-hi!
1: Bravo!
0: Som-hi!
1: Bravo!
2: Bravo.
0: Ja estem aquí.
2: Bravo, bravo, bravo. La ja família Bravo.
0: Ja estem la família Bravo, perquè clar, teníem moltes ganes de poder tornar a fer aquesta tertúlia que bé, doncs ha tingut els seus les seves baixes per cosa del futbol, que poc ens ho podíem esperar que al final doncs el futbol anés ocupant tot l'espai, i que ens anés traient tot l'espai, però bé, és que escolta, el futbol és cada...
2: Vols dir? No, i ara?
0: És cada quatre anys. És cada quatre anys.
2: Ocupa l'espai.
0: No, i total, com que és cada quatre anys això, bueno, pues rai, no? Com que és cada quatre anys, ja en parlarem d'aquí quatre anys, Ah, bueno, no, que serà aquí, que serà... ara això ho fa...

0: d'organitzar-ho entre diversos països. Això que, saps, els hi dona per organitzar-ho en diferents...
1: Perquè un sol és molta feina.
0: És molta feina, són molts partits, clar.
1: S'ha de repartir.
0: Ara n'hi ha tantes fases, 16avos, que si octavos, que si quartos, que si... ara el Carrillón, bueno, totes aquestes coses que van fent que és complicat. En fi...
1: Que per cert, ara que parlem de països i d'esdeveniments i tal... M'acabo d'assabentar avui que el Canadà l'any que ve participa a Eurovisió.
0: Ah, doncs pues mira.
1: Que cada vegada és menys euro.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i més visió.
0: Austràlia ja ho feia.
1: Sí, sí, per això.
0: Tant, clar, al final serà Mundovision, ja al final serà, no? Vull dir, és així. Vull dir que aquestes coses ja se sap com van i, bueno, com acaben. Bé, doncs jo us volia posar un petit àudio. Perquè escoltem fins on pot arribar la capacitat humana, no? de voler doncs ser capaç d'emular, d'imitar o de recrear, no? Fins i tot de crear noves tendències. No? I és que, per exemple, ara que s'ha estrenat aquesta pel·lícula dels Minions, doncs els Minions tenen una manera de parlar, pata, pata, pa, banana, tal, bueno, no sé, allò que fan, no? Que, a més, tenen una manera, clar, molt curiosa de cantar. I l'altre dia, coincidint amb l'estrena de Minions and Monsters, van fer un concurs de
1: cantar cançons, sí.
0: Sí, de cantar cançons
1: amb
0: idioma Minion. I crec que ho podem escoltar endavant amb algunes de les meravelloses interpretacions que van fer. A veure si podem escoltar. Un segon, aquí. Ai, espera, que no ho tinc ben posat, si no connecto el cable, un segon.
1: Molt, molt intel·ligència artificial, molt tot digital, però si no connectem el cable...
0: Sí, no, funciona, és que a veure, vull dir, pobre, fa el que pot el meu d'això, a veure.
1: Mini Baby Bell.
0: Sí. El millor és que no t'has d'aprendre la lletra. Pushy.
1: Així és una mica com quan cantàvem coses en anglès,
0: sí,
1: que no teníem ni idea del que cantàvem, doncs és el mateix.
0: És així. Pudatí, banana, i vas fent així, i escolta, és meravellós.
1: És com el sopa de caracol.
0: Yupi pa ti, yupi pa mi.
1: Yupi pa mi, guantanegui conxup.
0: Sí, sí, sí. Aquí som molt de yupi pa ti, yupi pa mi, perquè és una manera meravellosa de celebrar la vida, eh? Yupi pa mi, yupi pa ti, doncs escolta, està molt bé. Doncs el que dèiem, no?, que al final es tracta de ser capaços de deixar-nos sorprendre, com les notícies que sempre ens criden l'atenció. Escoltem alguna d'aquestes que aquesta setmana m'ha cridat l'atenció, a veure si la podem escoltar.
2: Prenderse fuego y saltar en llamas al mar. Es el reto viral de moda entre los jóvenes de Valencia. Se hacen llamar la banda del caballito y están poniendo en jaque a la policía con esta peligrosísima moda.
3: Patri, mi pregunta, compañera, es ¿qué va a ser lo próximo? Porque es que yo ya no di crédito. Bueno, os quiero enseñar esta imagen en directo porque este es el punto, este es el espigón desde donde los jóvenes saltan. Estamos hablando, lo ven ahí en directo, de una altura de más de 15 metros hasta el mar. Abajo además hay roca. Nos han comentado, Patri, que algunos incluso se lesionan, han tenido más de un percance. ¿Qué buscan prendiéndose fuego y saltando? Pues precisamente... Uno, nos decían adrenalina, y dos, viralidad.
2: Prenderse.
0: Molt bé, uno, adrenalina, i dos, viralitat. Per tant, el que busquen, diu el vídeo de les notícies, és viralitat, no? És a dir, fins a on la gent està disposada ara a arriscar-se, no? Poden ser coses més banals, poden ser coses més arriscades, menys, no? Però que la gent... La sensació de perill no vol dir que no la tinguin, sinó que el que succeeix és que els hi compensa l'arriscar-se, i això és el que possiblement sigui el més perillós, perquè no és que no siguin conscients, em dóna la sensació, ara m'ho comenteu, que no és tant de que no en siguin conscients, sinó que la recompensa és molt gran per arriscar-se, no? I aquest és el problema de la viralitat, no?
1: Sí, sí, sí, tal qual. Wow. És que, bueno, veiem aquests reptes de gent que puja sense cap tipus de seguretat a edificis,
0: sí.
1: Per fer-se la foto i fer el vídeo des de dalt, pugen escalant per les façanes.
0: Que d'aquí ve el nom, de que edifici de pujar, eh? Edifici.
1: Molt.
0: Si fos fàcil...
4: És molt difícil.
0: Clar. A mi és que sempre m'agradava aquest acudit. ¿Cómo se dice...? Edificio en català, diu edifici. Jo ja sé que edifici, però si no, nunca voy a aprender. No, doncs una mica era això.
1: Digues. Una mica com aquelles que m'has fet recordar un. Què fa un arquitecte amb un orinal?
0: A veure...
1: Un pisito.
0: Doncs venga, totalment, totalment, totalment, bravo. Doncs després d'aquests minuts d'humor que sempre fem per amenitzar una mica la situació, doncs és això, no? És a dir, estan disposats a qualsevol cosa per la recompensa, que en molts cops, ostres, perquè això de... anem a dir, males idees sempre hi ha hagut entre, no? Entre el jovent, de dir, va, vinga, aviam qui salta de més amunt. Això ha passat sempre, val? Però es quedava dins d'aquella tonteria tan absurda, no? De l'adolescència, de fer-te el valent, no?
1: Bàsicament, el resultat era el braç trencat.
0: Efectivament, efectivament. Però clar, ara es multiplica per 10, anem a dir, el risc i la recompensa. Poso les cometes, eh? La recompensa no és cap. Però...
1: La recompensa són els likes.
4: I la imitació per un millor.
0: Sí, sí, però o sigui, el que es busca és aquesta repercussió tan absurda, no? Dels likes, sí. Dels seguidors, que si ja hi caiem els adults, si hi caiem els adults, com no han de caure els adolescents en els que estan en una edat en què tota, diguem-ne, recompensa o realització o sentir-se identificat o sentir-se valorat, doncs és encara més necessari. Per tant... És totalment lògic que passi, el que passa és que, clar, és difícil que tingui límit, perquè la pregunta seria, les xarxes socials ho poden regular, ho poden vigilar? És molt difícil posar portes al campo, no?, com es diu.
4: Sí.
1: A Austràlia, per exemple, estan regulant el tema de que els menors no puguin tenir accés a les xarxes socials, però és molt complicat, perquè al final sempre acaben buscant la manera de saltar-se les traves que es puguin posar. La pirateria, per exemple, des que existeixen els ordinadors, la pirateria existeix. És una cosa que no s'ha aconseguit eliminar. De la mateixa manera... Exacte, de la mateixa manera saltar-se determinats... Però és que, a veure, també hem de posar-nos en el punt de vista de l'empresa desenvolupadora d'aquella pàgina web, d'aquella xarxa social. Tampoc no té tantes facilitats per poder determinar que aquell menor és menor d'edat, justament perquè existeixen també unes lleis de protecció de dades.
0: Sí.
1: De manera que, clar, quan tens per una banda l'obligació d'evitar que els menors accedeixin, però d'altra tampoc no ho tens senzill per la normativa que existeix, per les lleis, doncs com ho fas? Jo crec que també estan una mica entre l'espasa i la paret.
0: Totalment, totalment. És molt complicat. Digues, Marta.
4: Sí, jo crec que, a més, no és una qüestió de que les empreses, no és qüestió de casa... explicar què és, no? I bueno, tenir molta, com, igual que s'expliquen altres coses, s'educa amb altres coses, doncs això també explicar-ho, perquè que tot estigui tot regulat, tan regulat, tan regulat per llei, a mi tampoc em sembla molt correcte, que voleu que us digui. Això és més una cosa de prendre consciència.
1: Sí, jo crec que hi ha el tema, hi ha una part que és educació a casa. El problema arriba quan, a banda de l'educació, hi ha d'haver un control a casa.
0: Sí.
1: I aquestes noves generacions superen en coneixements a la generació que els precedeix.
0: No, clar.
1: Per tant, aquí és on es complica la cosa.
0: Sí, sí. Sí, és complicat i realment, bé, no deixa de sorprendre'ns, no? El que passa és que, clar, jo aquí el que veig és aquest efecte multiplicador, no? Perquè abans, doncs, sempre podia haver aquest seny, no? Jo poso l'exemple més exagerat i més perillós, no? Això del balconing, no? Que fan els, sobretot els britànics, no? Que, clar, la imprudència i l'esbojarrament de l'adolescència et pots fer no percebre tant el perill, no? Com de totes aquestes coses tan perilloses, no? Però, mira, pot ser que la cordura acabi apareixent, però clar, quan hi ha una recompensa, quan al final hi ha una recompensa de dir, mira, és que amb això ens farem virals i serem més coneguts i serem els més guais, no de la classe, sinó igual del país, no? Per dir alguna cosa, i poso moltes cometes perquè no és així. El servei suposo que està molt més disposat a cometre aquestes bogeries, no? I a mi és el que em preocupa més de com posar límits. Perquè al final, bueno, sí, hi haurà, però només que hi hagi un sol cas, que n'hi ha molts, però un sol cas en el que per això una imprudència acaba en fatalitat, jo penso en aquelles famílies i se'm trenca el cor. Per tant, és molt difícil, no? Perquè això sempre suposa haver de prevenir, no? Haver de ficar la xarxa, no? I és molt complicat de ficar en aquesta xarxa, en aquesta paràbola que dèiem. Escoltem alguna altra cançó d'aquest concurs de Minions, perquè crec que ens acompanyarà al llarg de la nit. Escoltem-lo.
5: Banana on the floor by Bruno Minion.
0: Bruno Minion, eh? Molt bé.
1: Bruno Minion.
0: Molt bé, endavant.

Quina capacitat de... Quina meravella. Veus el que diem, no? S'ha de fomentar la creativitat, no? El poder fer, doncs, coses creatives. Escoltem alguna altra d'aquestes cançons que van fer.

0: anar a Napur, eh? És llupi per ti, llupi per mi totalment, eh? Estem escoltant els millors moments, eh? És que clar, és gallina de piel, eh? Papapuixi, papité, eh? A més sempre pots repetir un tros de lletra. I s'entén més la lletra que en moltes cançons del Bad Bunny, fixa't què et dic, sí. Sí.
1: El Bad Bunny no se li entén res, no se parlava.
0: Jo entenc més el Minion que...
1: Sí, perquè la veu aquesta aguda a vegades fa com que sigui com una mica més clara.
0: Clar, s'entén més. Sí, sí, sí, anava a dir, bueno, anava a dir vocalitza més, no, vocalitza. Vull dir, l'altre no.
1: Sí, dona la sensació que vocalitza més.
0: Sí, sí, els Minions vocalitzen més. Bueno, en fi, escolta, el que dèiem, no? La creativitat, no? Però clar, la creativitat parteix... Hi ha una cosa que em sembla interessant i que podria ser un debat que pot semblar... molt filosòfic i no ho és tant. Per què és més difícil la creativitat? Perquè implica una formació, perquè implica un talent, perquè implica dedicar-hi temps. I ara molta viralitat es vol aconseguir que no et porti temps, que no et porti preparació, que
1: tot
0: no et porti...
1: Tot ha de ser ràpid.
0: Tot ha de ser instantani, per tant, no necessites preparació per saltar, com dèiem, d'un d'això, no? La castanya te la pagaràs igual. És a dir, però per cantar com cantaven aquestes noies, els Minions, s'ha de saber cantar, s'ha de tenir gràcia, s'ha de tenir talent, s'ha de saber afinar, una sèrie de coses que impliquen un esforç, una creativitat, un enginy, no? Igual com és, doncs, la gent que, per exemple, doncs jo què sé,

0: que fa, doncs, pels carnavals de Càdiz, les xirigotes o el que sigui. És a dir, implica creativitat, implica art, implica, doncs, originalitat en les disfresses, no?, o en el que sigui. Sí. Això és el que ha de ser viral, no?, perquè implica un esforç, no? El que no implica esforç, entre tots, sé que és molt difícil, és el que hauríem de... d'intentar, doncs, saber educar, no, com ens indicava una mica la Marta, de saber explicar que hi ha coses que tenen mèrit i coses que no ho tenen. I jo crec que és important saber diferenciar el que té mèrit del que no ho té, no? Possiblement.
1: A mi és que hi ha una cosa que em fa molta por, i és que cada vegada me n'assabento més d'aquesta recerca de la viralitat, però que està basada en la violència o en la ridiculització de l'altre.
0: Totalment d'acord.
1: I cada vegada va en augment, això.
0: Sí, sí.
1: Veia un vídeo d'uns xavals que estaven fent directes i el que es dedicaven és anar a pegar gent pel carrer. Directament. Si això és el que pot donar-te visionats i el que pot donar-te likes, jo crec que em baixo d'aquesta societat.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, és realment complicat, i jo el que trobo és que diu molt de la problemàtica, no?, que ha comportat les xarxes socials, no?, que com tot el que és arriba, no?, per canviar i que no té marxa enrere. Hi ha moltes coses que ens adaptem ràpid i n'hi ha moltes que és molt difícil que es puguin corregir, no?, o que agafin un camí més normal, no?, com si diguéssim. I aquesta, sens dubte, és una de les característiques, no?, el fet de que valgui qualsevol cosa, no?, per viralitzar-se i per arribar. I això, la competitivitat també és molt gran. Això no deixa d'anar molt en la línia del que jo em canso de discutir, perquè crec que és un problema que ho donem per fet, que, per exemple, en qualsevol persona que t'expliqui com s'han de fer, no?, i els gurus, alguns gurus del màrqueting, no?, ho defensen, no?, és que si vols fer un vídeo a les xarxes socials, t'ha d'enganxar, no?, el concepte del ganxo, t'ha d'enganxar en els primers 2 segons. Dic, mira, escolta'm una cosa. A veure un moment, El Padrino no t'enganxa en els 2 primers segons, Lo que el viento se llevó no t'enganxa en els 2 primers segons.
2: És el que anava a dir, les pel·lícules moltes vegades has de veure un tros.
0: Home, un tros, s'ha de veure tota, si no, no es pot opinar d'una pel·lícula.
2: Per veure si aquesta pel·lícula, clar, és com els llibres, a vegades els llibres també passa una mica el mateix. Comences a llegir un llibre i dius, oh, quin rotllo, i després continues una mica més i dius, escolta'm, no, mira.
0: Allò que no se puede juzgar un libro por las tapas, no? Doncs el problema és que ara estem decidint per les tapes. I hi ha qui ho diu rotundament, no, és que si no els enganxes en els primers 2 segons, mama, amiga, perdona, si en els primers 2 segons jo els necessito enganxar, és que no és el meu públic.
2: Clar.
0: Perquè és un públic que no vol escoltar. I això, Marta, també ho estem veient, digue-li la docència, David, digue-li la locució, tot el que sigui, de que tot ha d'enganxar des del principi. Ens hem tornat tarumbes?
2: Sí.
0: Quantes parelles s'han agradat i el primer dia, o es van conèixer a l'escola o a una activitat, i el primer dia no es van agradar? I s'hi han casat i els hi ha anat bé, saps què vull dir? És a dir que...
2: I ha durat
0: possiblement més que els que es van enganxar molt al principi, no? Sí. Doncs el que et vull dir és que, clar, quina... És que tots hem de passar llavors per aquest tubo? O sigui, tots hem de passar pel tubo de que el que no enganxi en els primers 2 segons ja no m'interessa, ja no capta la meva atenció? Doncs crec que aquest és també un dels problemes dissociats que porta les xarxes tipus Tinder i aquestes coses, no? De que la gent, bueno, és que si no de seguida no d'això, ja el siguiente. No, escolti, com va això? És que això és totalment... una bogeria de la immediatès i de siguiente, no? El next, sí. No? Que es diu, ja sigui, doncs, això, en una aplicació de lligar o a una aplicació de vídeos o del que sigui. I això, Marta, suposo que també t'ho trobes a la universitat.
2: Sí.

0: Clar. És que mira, i això també et diré que quan comences, per exemple, a investigar, moltes vegades comences a investigar i hi ha coses que, no, que dius, quin rotllo, això... No... Després agafes allò en un altre moment
1: Sí.
0: i allò que et semblava un rotllo al principi
1: Sí.
0: és superinteressant.
1: Efectivament.
0: El que passa és que has de, una mica, has d'aprofundir una miqueta més, donar-li una mica de temps, deixar-ho una mica refredar. Com que ara no tenim paciència per res, perquè tot ha de ser ràpid, ràpid, ràpid, ràpid, ràpid, doncs clar, passa això. La gent no té paciència per aguantar, per gaudir de... Perquè al final la paciència és una mica gaudir del moment, no? Gaudir de la situació,
1: Bueno,
0: gaudir
1: i
0: del
1: deixar-te
0: llibre, de la
1: sorprendre,
0: pel·lícula.
1: Esperar a veure quina història, per què comença lenta, no? La
0: Exacte,
1: curiositat de
0: exacte.
1: descobrir el perquè d'una determinada manera. Clar, tu imagina't, no? O dir, jo què sé, l'inici de 2001 o una odissea en l'espacio, no? Per exemple, del Stanley Kubrick, que als primers moments pots pensar, ostres, això va de monos, no? I de monos llançant, clar, monos llançant pedres, no? Doncs ja m'explicaràs. I clar, però és que tot consisteix en l'esperança de que tu estaràs tota l'estona escoltant allò, no? Així estan pensades les òperes, la música clàssica, així està pensat tot durant generacions, no? No la moda dels 50, dels 60, no, durant generacions, durant segles, no? S'han fet les peces artístiques per ser contemplades o ser escoltades durant temps, garantint que escoltaràs tota l'obra o que veuràs tota l'obra. I clar, hem de donar per descomptat que si en els primers 2 segons no agrada, no això. Per exemple, David, ho hauràs vist, quan intenten viralitzar segons quines entrevistes, et fiquen dos, tres respostes de preguntes diferents en els primers 5 segons. No, mira, escolti, a mi si em parles així, és que no m'interessa l'entrevista precisament perquè ja m'estàs desengranant preguntes que potser fins aquí 20 minuts no les escoltaré. És que jo no va així. Prefereixo que primer m'expliqui bé a l'entrevistadora qui serà el convidat, quin serà el tema, tot, i ja arribarem a les coses que em puguin sorprendre. Però si tu em crees un ganxo i m'he d'esperar, precisament a mi em genera un efecte contrari, de que ara estaré esperant aquesta pregunta, en lloc de deixar-me portar per les preguntes i cap on vagi la conversa, que és el que a mi m'interessa. Ho has vist, no, David, també, en
2: deixar
1: aquests vídeos?
2: Sí, sí, i tant. Clar, és que al final... però estem una altra vegada en el de sempre. Es busca la viralitat i de fet, això és una mica el que passa a... Bueno, quan entrem a Twitter o quan entrem a Facebook o quan entrem... El que es busca també és el clickbait. Doncs sí, sí. Estem en el mateix. El que es busca és aquesta viralitat, aquest clickbait, aquest enganxar. I moltes vegades després d'allò que ens ofereixen, el contingut real poc té a veure de si mirem tota la resta de l'entrevista o tota la resta del contingut. Poc té a veure amb aquell trosset que ens mostren.
1: Sí. És com que busquen allò, els mejores momentos i te'l posen al principi, no? Mira, escolti, els mejores momentos, en tot cas, després. però no abans, perquè és que
2: com
1: si no...
2: Com en nits de ràdio, els caps de setmana.
1: Exactament, clar, exactament. Clar. Exactament, clar. Vull dir que no podem ficar els millors moments abans de que passin, saps què vull dir? Vull dir que això funciona així. Vull dir que és d'aquelles coses que a mi em costen d'entendre. Però bueno, fem una petita pausa. No, però tornem, de seguida tornem.
0: Vale.
1: Més nits de ràdio, fins ara mateix.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David.

Estava pensant que no de cop i voltes comencessin a jugar un altre partit de futbol, o hi haguessin penals, o hi hagués qualsevol cosa, dic, ja tornava la connexió amb por, de dir que ja si no podrem tornar perquè tornarà a haver algun partit, però no n'hi ha avui, i per això podem fer el dins de ràdio, tot i que aquests dies un dels temes claus de l'actualitat, i la comentem també a la tertúlia dels dimecres, evidentment, és el tema d'aquesta calor que està fent a tota Europa, que sembla ben bé doncs els moments màxims d'agost, no?, que podria ser, que els tenim a juliol, però sobretot per tota Europa, no? És a dir, no

0: no només on aquí podríem estar més menys acostumats, no?, a aquestes calorades, sinó també a tota Europa amb el que suposa de quan no s'està preparat, no? I aquí és on, on hi ha hagut moltes imatges que s'han viralitzat, no? Per exemple, doncs de vies de tren, no?, que es desfeien, no?, de carreteres que es desfeien, no? I aquí és on dius, ostres...
1: D'això i de batalles campals al Lidl.
0: També pels aires acondicionats. Clar, per aires acondicionats, perquè el cas concret de França és un cas en el que durant molt de temps s'ha volgut fer una política de dir no feu servir ventiladors ni aires acondicionats ni coses d'aquestes pel canvi climàtic, però clar, quan el canvi climàtic t'afecta, precisament el que vols és posar-hi una mica de remei, no? I ja sé que nosaltres intentem...
2: Sí, no morir-te de calor.
0: Correcte.
1: Però i a més, literalment, Marta,
0: sí, sí.
1: L'augment de morts que hi ha hagut en aquests darrers dies per les onades de calor ha estat considerable, tenint en compte les mateixes èpoques d'altres anys.
0: Sí, exactament.
2: No, que a mi em fa molta gràcia, perquè tota aquesta gent que investiga o treu aquestes normes o aquestes asseveracions, després ells viuen amb una bombolla d'aire condicionat.
0: Segur. Sí, una bombolla climàtica, no, en aquest cas.
2: És que és així. Sí. És com l'empremta del monòxid de carbon, que resulta que tot les encimeres que es fan, tots van amb els seus avions, cada un amb un avió, amb despesa de combustible i de contaminació.
1: Mm-hmm. Bueno, però és que, Marta, parlàvem de l'aire condicionat. Sí. No hem d'anar més enllà de l'edifici de la Comissió Europea. La Comissió Europea és un edifici que crec recordar que té 13 plantes, de la vuitena a la tretzena. És on hi ha von der Leyen i companyia, una mica tots els comissaris de la Unió Europea, és on estan ells. De la planta 1 a la planta 7 és on estan els corritos, els funcionaris, una mica la classe baixa, la plebe d'allà de la Comissió Europea. Doncs es va ordenar apagar l'aire condicionat entre les plantes 1 i la 7.
0: Quines penques. Quines penques.
1: I la planta de la 8 a la 13... Estava amb el seu aire condicionat.
0: Fresqueta.
2: Saps com li diuen, no? Sabeu com li diuen?
0: Com li diuen, Marta?
2: La Wonder Pony.
0: Que en un moment m'he endut un petit ensurt.
2: Que li van matar un llop, li van matar un poni.
0: Ah, mira, veus?
1: Ostres.
2: Ella que estava a favor dels llops i ara està en contra dels llops.
0: Ara està en contra dels llops.
2: I per això li diuen allà així una mica...
0: Sí. No.
2: La senyora Wonder Pony.
0: Wonder Pony, sí, perquè l'altre hagués sigut una mica més... Diu, saps què passa, David? Marta, que també estava en contra de les...
1: Ah, no,
0: diu, i ara s'ho ha repensat, saps què vull dir? També podria encaixar.
2: Ella sí que està... O sigui, ells estan... amb un ambient de confort.
0: Sí.
2: I els altres estan suant la gota grossa.
0: Sí. No, si estan... Bueno, i
2: home, més, jo... Suposo que a més, tampoc no en deixen tant, perquè, clar, una persona que està amb tant agòbio de calor i tal, quan no estan acostumats, a més, perquè moltes d'aquestes persones no estan acostumats. Nosaltres estem més acostumats, perquè hem tingut sempre més calor, però em sembla, a més, em sembla tan, bueno, tan fora de lloc, vols que et digui.
0: Sí, és terrible.
2: Perquè, clar, sempre és el mateix, els que dicten aquestes o aproven o aconsellen, sempre és un consell des del seu confort i tu ja t'espavilaràs.
0: Sí.
1: Allò de consejos vendo que para mí no tengo.
0: Home,
2: exactament.
0: Absolutament.
2: Exactament.
1: La sabiduría popular.
0: Sí.
2: Que és molt, a vegades és molt sàvia.
0: Sí, totalment. Doncs, clar, bueno, nosaltres des d'aquí l'únic que podem fer és intentar que ens escoltin de la primera a la setena planta, perquè intentem fer una ràdio fresca, una ràdio dinàmica que refresqui l'ambient, però, clar, a veure, deixa't estar on hi hagi un bon aire condicionat o un ventilador, doncs això és... Home. No només és qualitat de vida, és supervivència.
2: És supervivència, exacte. Ja no és allò de dir, bueno, és que estic

0: com un confort, no, no, no, no. És que he de sobreviure, si no...
1: Sí, sí.
0: Em moriré, no sé si arribaré demà, la setmana que ve.
1: Doncs eh? aquí és on veus que, doncs... I tots aquests diners que suposen, no? Doncs els pressupostos, que s'obtenen pels impostos i tot això, doncs hi ha una part que hauria de ser molt més preventiva, no? Molt més d'intentar doncs preveure aquestes possibles situacions per posar-hi fre, doncs d'una manera més activa, no? Més preventiva. Digue-li buscar més refugis climàtics, no? Que seria zones més amables, o no? Tipus toldos, o el que sigui. És a dir, però que això estigui pensat ja amb temps, perquè que no els agafi de noves, no? Si porteu anys parlant del canvi climàtic, que ja veuràs quan arribi la calor, bueno, doncs ja la tenim aquí, fem alguna cosa, no? O com va això? O només era per avisar-ho?
2: Mira, en això, David, em recordes a una cosa que és que em té molt emprenyat aquest...
1: Sí,
2: dies,
1: sí.
2: Que és el tema dels incendis.
1: Exacte, exacte.
2: Que és que estem vivint una altra vegada el mateix que vam viure l'any passat, o que vam viure fa 2 anys, sí, o que vam viure fa 3 anys, sí, o 4, sí, sí, o 5, o 6, sí. I així podríem anar mirant enrere en el pas dels anys. Cada any hi ha incendis. Cada any es diu que s'han de posar mesures, que s'ha de fer, que s'ha de fer, i no es fa. I cada any tornem una altra vegada al mateix de sempre. Amb una espurna que es genera, sigui com sigui, m'és igual si... Ara parlo de l'incendi de les Gavarres, però podríem parlar de qualsevol incendi. En aquest cas ha estat per una persona que feia unes feines, tampoc no culparé a l'obrer ni culparé a ningú, no és qüestió de culpar a ningú ara.
1: Exacte.
2: Però sabem que d'una manera o d'una altra els incendis doncs acaben produint-se, sigui per un accident, sigui provocat, però és que després el problema és que no es posen les mesures suficients de les quals es parla cada any, de fer els tallafocs... I moltes vegades un dels problemes que hi ha és que no s'escolta la gent del territori. No
1: la gent que en sap.
2: Que en sap, no s'escolta la pagesia. S'està ofegant la pagesia a nivell administratiu, a nivell econòmic. Són els que millor coneixen el territori. No se'ls està deixant moltes vegades eliminar un arbre, perquè s'han de demanar uns permisos perquè i no se'ls concedeixen. I després són els primers que estan allà, quan hi ha un incendi, i són els primers que estan allà amb la maquinària per fer tallafocs, i són els primers que hi posen el cos. De manera que jo crec que la gent que està en els llocs de decisió, que són els departaments, haurien de trepitjar una mica més el terreny, haurien de parlar amb aquesta gent, que són els que coneixen, haurien de pensar una mica en com es feien abans les coses perquè no hi hagués aquests grans incendis. Pensem en, per exemple, ramats que puguin estar netejant el sotabosc, perquè aquest any continuem tenint el sotabosc fet un desastre, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I, a més, en un any que ha plogut molt, que s'ha generat molta vegetació i ara s'està assecant. Quan s'asseca, què passa? Doncs que allò és llenya, és combustible, molt fàcil per qualsevol incendi. De manera que... És que a mi el que m'agradaria és que en tot s'actués amb seny.
1: Sí,
2: que
1: sí,
2: és que
1: sí,
2: no s'actua amb seny. S'actua prenent decisions des de despatxos sense comptar amb la gent que realment en sap. Perquè hi ha gent que, en teoria, en sap molt i pren decisions, però després veiem els resultats que tenen. I això ho podem aplicar als incendis i a moltes altres coses que estem veient en política.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: És que l'ordinador, la pantalla, les reunions, el despatx, ho aguanten tot. Però sí, després la realitat i la materialització d'allò és diferent.
1: Que interessant. Sí, sí.
0: Has parlat amb la gent del territori? Has parlat amb els tècnics que coneixen això? Perquè, clar, si ens posem a parlar de tot i no sabem... O sigui, clar, sí, perquè ara amb internet tothom sap de tot. Busca i jo sí, jo he llegit això i he llegit què? 2 titulars o un paràgraf que això no és llegir. Això és tenir un titular una miqueta més llarg, no? Però el tema dels incendis, això se sap de tota la vida. David, estic d'acord amb tu.
2: Sí, és que...
0: No es fan tallafocs.
2: És que aquest és el problema. És que no s'estan fent realment tallafocs.
0: No, clar, i els tallafocs són... Jo me'n recordo de petita, quan anaves per les carreteres, que es veien els tallafocs,
2: sí,
0: les muntanyes, es veien amb els caminets aquells, com el meu pare sempre deia, mira, un caminet, no sé què, ens explicava l'eix. I ara no hi ha res.

0: saps?
1: I una altra qüestió. Sabem que avui dia, cada vegada, el mantenir ramats és més car i econòmicament menys viable. Doncs fem una cosa, subvencionem el manteniment d'aquests ramats perquè facin aquesta doble funció, que és la funció de mantenir el sotabosc. És que, clar, si anem perdent ramaders, anem perdent aquestes persones que poden estar allà per ajudar a fer el manteniment. I a sobre, tampoc no hi posem diners, no, doncs, no sé, al final acabarem...
2: Quantes coses es subvencionen que no tenen el mateix retorn per tota la població, no? Vull dir que al final...
0: Que no serveixen per, serveixen per una molt petita minoria.
2: Exactament. Exactament, pues això és de primera necessitat precisament, no? De que hi hagi gent que s'hi dediqui a això, i com que no és rentable o és molt poc rentable, doncs és lògic que hi hagi menys gent que s'hi vulgui dedicar. Bueno, pues oferim unes ajudes a canvi de que verdaderament sempre amb una regulació, sempre amb un seguiment, de que no és qüestió de regalar els diners. Es tracta de subvencionar, com passa amb el cinema, per exemple, no? Que si no s'explicarien segons quin històries, oi? És important que sigui una indústria i un motor. Doncs això també. Saps què vull dir? És que al final...
1: És que aquí ens hi va la vida.
2: Exactament.
1: Realment. Exactament. És que ens hi va la vida. Perquè després, quan passen aquestes desgràcies, no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que veiem després la gent que ha d'estar allà en primera línia, bombers que moren a causa d'aquests incendis.
2: Sí, terrible.
0: I a més que es perd molt de terreny que potser és útil per la vida.
1: Sí,
0: i per la vida posterior, o sigui que costa després uns anys refer tot allò.
2: Sí, sí.
1: Biodiversitat i la quantitat d'animals que moren en un incendi.
0: Exacte.
1: Que això moltes vegades és que preferim ni pensar-ho, perquè ens moriríem de llàstima de saber la quantitat d'animalons que moren.
2: Sí. No, exactament, exactament. Pensem això,
0: si us en recordeu, era Galícia, em sembla, que l'any passat, una granja que va sortir, que jo no vaig poder ni mirar els cavalls i les vaques que havien mort. Estaven allà morts. Bueno, horrible, eh?
2: I més, això, si pensem...
0: Imagina't quin patiment, pobres animals, no? Perquè no, segurament que no podien sortir ni podien fer res. O sigui,
2: I això quan pensem ja en els animals grans, no? Els animals que deixo, però pensem quanta diversitat, quants petits animalons hi ha, no? Des d'ocells a conills en el bosc, no? És a dir, que són centenars de milers, no? de vides que s'han troncat per una mala decisió, no? I sempre diuen, no, però és que incendis naturals sempre n'hi ha hagut, sí, d'acord, però és que es tracta de minimitzar-lo, no? Les possibilitats de que això succeeixi i posar recursos, no? I que els recursos realment siguin, començant pel territori seria important, que aquí som molt generosos amb molts països i amb molta gent, però potser primer hauríem d'intentar solucionar segons
0: ens hauríem
2: coses.
0: De mirar una miqueta més al voltant,
2: Sí, perquè...
0: Al voltant més pròxim.
2: Però queda molt bé dir que subvenciones segons què, en lloc de dir que subvenciones coses pel territori, pel quilòmetre zero, per la societat que vols construir i al final pels ciutadans que et paguen els impostos. És curiós, però a vegades s'ha d'explicar això.
0: Efectivament. No, que deia el David Morales té raó. Molta gent comenta, perquè clar, com que ha plogut tant aquest any, la gent diu, aquest any els incendis, no, precisament, és l'any més perillós, perquè hi ha molta vegetació.
2: Sí, molta vegetació que s'asseca quan fa tanta calor, i per tant és molt més el que pot fer que prengui més ràpid, no? Com si diguéssim...
0: Efectivament, perquè a més està més frondós, o sigui que és molt més ràpid l'extensió del foc, no?
2: Sí, perquè comença a cremar per sota, no per dalt, no? Com si diguéssim...
0: Clar, per això, sí, quan està allà dalt ja, imagina't.
2: Sí. Aquest és el tema. En fi, anem amb alguna cosa que ens pugui cridar més l'atenció per acabar la tertúlia dels dimecrous, com són les coses que ens porta la Marta González Peláez. Marta, tens alguna coseta avui?
0: Sí, tinc cosetes.
2: Té cosetes, David.
0: Sí, ara, avui parlaré del cervell humà.
2: Val, molt bé. Doncs endavant.
1: A nits de ràdio...
3: Avui parlarà del cervell humà la doctora Marta González.

0: Peláez.
1: Sí, senyor.
2: Moltes gràcies.
1: Sí, senyor. Molt millor que no té cosetes, cosetes. No, no, sí. Ja ha estat ben triat, això.
0: És que estava entre això, la cosa està que arde, però...
1: Sí, no. Sí, no, ben fet, ben fet, ben fet.
2: Que... El celebro, el celebro.
1: Sí, sí, sí. Doncs ho celebrem, que hagis triat aquesta opció. Doncs endavant, sí. Marta, parla'ns del servei. Que,
2: bueno, estava mirant l'altre dia...
1: Objecte perquè... que no tots els éssers humans sembla que tinguin, però bueno, sí.
2: No, exacte. Mira, estic ara fent una cosa per la tesi, que estic investigant una miqueta el tema del cervell, bueno, de les parts dels, que ja ho havia fet per l'altre doctorat, però... I vaig pensar, mira, parlaré del cervell humà,
1: molt bé,
2: i dels primats, eh? El cervell és el que més ens diferencia dels humans de la resta dels primats.
1: Uh-huh.
2: Hi ha un estudi publicat per a Science, a la revista Science, que ha analitzat mostres de teixit, perquè clar, el teixit, nosaltres tenim un cervell que ha evolucionat molt.
1: Uh-huh.
2: És l'òrgan que més pesa, no el més gran, perquè l'òrgan més gran del ser hum, del cos humà és la pell.
1: Uh-huh.
2: Però el cervell és el que més pesa, no?
1: Val.
2: O sigui, allò de que el saber no ocupa lugar, però sí pesa, no?
1: Això pesa, eh? Pesa. Sí, sí. Aunque a quien le pese, eh? Le pese a quien
2: això
1: le pese.
2: Sí, sí, sí. I, sí. I la matèria gris, eh? La matèria gris, pues, pesa i té volum, no? Llavors, bueno, pues, s'ha fet, bueno, aquest estudi, que s'ha fet en diverses universitats, també el CSIC, i a la Universitat Pompeu Fabra.
1: Uh-huh.
2: Llavors, bueno, han arribat a la consideració de que, bueno, de que els primats són intel·ligents com nosaltres, però els hi falten algunes connexions neuronals.
1: Uh-huh.
2: Perquè, clar, les neurones són les connexions, són els endolls, no? Els cables que
1: sí,
2: tenim.
1: Sí. Allò quan diem, mira, aquesta persona no connecta, doncs vindria a ser això, no. Sí, sí, sí.
2: Sí, de veritat, és una mica com l'ordinador que al final has d'endollar, perquè moltes vegades la bateria no funciona.
1: Hi ha coses que no, si no, que no es comuniquen aquí.
2: Si no té
1: aquí,
2: cable, no funciona, no?
1: Sí, sí.
2: Bueno, els nostres cervells són 3 vegades més grans que els dels ximpancers, pues perquè tenim el que deia, no? O sigui, l'investigador de la Pompeu Fabra, que és el doctor Tomàs Marquès Bonet, pues, ha fet un estudi amb els cervells humans, ha agafat 247 mostres de teixit de 16 regions del cervell implicades en el comportament i el procés cognitiu del nivell, no? Perquè sempre diem que els primats, els ximpancers, són igual d'intel·ligents que nosaltres. Molta gent ho diu, això, però no és veritat. O sigui, ells són imitadors.
1: Mm-hmm.
2: I quan imiten, dona la sensació... Són imitadors i observadors,
1: mm-hmm,
2: però no tenen la capacitat intel·lectual, la capacitat d'intel·ligència que tenim els humans,
1: mm-hmm,
2: afortunadament.
1: Bueno, no tots els humans, però bueno, sí, sí, sí.
2: Hi ha humans, exacte, hi ha humans que no arriben de poc, és veritat.
1: De l'humano medio, anem a dir, eh? Sí, sí,
2: sí, sí. I a més ara hi ha molta discussió amb la intel·ligència artificial, no? Hi ha molta discussió perquè se li diu intel·ligència artificial, si la intel·ligència és una altra cosa, que la intel·ligència només la té el ser humà, que tal i que qual, no? Jo estic una mica d'acord, però bueno, ja està tan estès ja la denominació que és molt difícil treure'l, no? Treure-la. Bueno, nosaltres tenim una part que és una de les més importants, que és una de les estudiades, a més, que és el còrtex prefrontal, que és la regió del cervell on està implicada l'aprenentatge i també la diferència dels humans entre els simios, que són, és la part frontal, estan les emocions. Hi ha gent que té danyada per un accident, per qualsevol cosa, la part frontal, i no té sensació de compassió, de pena, per exemple. Una persona, això s'ha fet uns estudis també, en què persones que han tingut un dany a la part frontal, doncs s'ha mort la seva mare o s'ha mort un germà i no tenen sentiment de res. O sigui,
1: imagina't,
2: els hi dona igual. S'ha mort, doncs adéu, l'enterrem i demà un altre, no? I és dur, eh?
1: És molt dur. Sí, sí.
2: Molt dur. Aquesta sensació, o sigui, que aquestes emocions... Sembla ser que els primats sí que tenen algo més que nosaltres. Si tenen danyat, recuperen. És l'única cosa que sembla ser que estan encara en període d'observació i d'investigació. Però bueno, és interessant saber que som iguals però no som més intel·ligents.
1: Sí, sí.
2: Almenys jo.
1: No, està bé i entendre, no? on radica la diferència, d'on prové, no? l'evolució i per tant doncs, què és el que ens ha diferenciat, no? O què és el que ens va fer evolucionar. I aquestes també són les recerques importants, Marta?
2: Clar, perquè a més el crani humà és molt més gran que els cranis dels altres, del ximpancé, de l'orangutan i del macaco. Més això ja fa temps, o sigui, hi ha una sèrie d'imatges que, clar, veus el macaco, veus un crani petitet i el nostre és gran, afortunadament.
1: Sí, sí, sí. Que dius, ai, que macaco què és? Però aquí nosaltres hem de fer... Sí. Doncs, sí, sí...
2: El cervell humà es pensa que hi ha com 5 edats, això ho deixarem per un altre dia perquè és una mica llarg,
1: sí.
2: Però hi ha com 5 edats. Això fins ara, perquè s'està demostrant que si tu motives i tu, ara es fan molta gimnàsia, no? La gimnàsia aquesta mental, els casals i tal,
1: sí.
2: I això és veritat que estimules, com que l'estimules, tu el fas perdurar. O sigui, la vida, allargues la vida del teu cervell. Això és important.
1: Sí, sí.
2: Abans no es feia això.
1: Sí, sí.
2: Ara a tots els casals es fan coses d'aquestes. La gent, encara que i a les residències i tal, no? Però bueno, els casals, la gent va i fa coses per estimulació mental. Sí. Això és boníssim.
1: I tant. I arribarà gent al casal que no l'haurà fet servir gaire, que el tindrà quasi per estrenar el cervell, però bueno, aquest ja és un altre tema. Sí.
2: Ja, però clar, hi ha molta gent que diu, bueno, clar, el que tu has de fer és seguir molt actiu, i molt actiu mentalment. Clar, la gent es jubila, i què passa amb la jubilació? Que la gent deixa de fer moltes coses.
1: Sí, sí.
2: Això és un error, perquè és quan llavors ve el decliu, sobretot del cervell. Que és el disc dur, que l'ha anomenat moltes vegades disc dur, no?
1: Sí. Doncs tothom a fer servir el cervell.
2: Hi ha un estudi de la Clínica Mayo.
1: Home, la trobava molt a faltar, la Clínica Mayo.
2: Clar, feia dies que no parlàvem de la Clínica Mayo.
1: Aquesta temporada l'hem tocat poc, la Clínica Mayo, digues, Marta.
0: Perquè no tenim l'Alan, que l'Alan és el més fan de la Clínica Mayo.
1: És el més fan de la Clínica Mayo, sí. Doncs digues, Marta.
2: No, que, bueno, que avui ja no vull donar més...
1: Doncs la Clínica Mayo...
2: Ens quedem a la Clínica Mayo i a les edats del cervell, que ho farem la setmana que ve.
1: Fantàstic. Doncs farem...
2: Sembla bé?
1: Seguirem treballant el cervell la propera setmana, que és una cosa important, que a més ja serà la darrera de la temporada. Mare meva, com ho passa el tiempo? Anava a dir, però tornarem. Bueno, esperem que sí. Sí, jo a vegades sóc molt feliciano. Bueno, en fi, escolta...
0: Que tampoc, si no sabem si demà començarem més tard o acabarem abans.
1: Mira,
0: com hem de saber la pròxima temporada?
1: Jo ho escolto molt de la gent que en sap, de tot això. Diuen, has de viure el dia, jo dic, doncs mira, em limito això, tu, en saber el que faré el dia...
2: Has de viure amb el calendari del futbol.
1: Sí.
2: Cada dia
1: sí.
2: Consultar...
1: I tant,
2: tots els partits,
1: sí.
2: Copes,
1: sí, només em faltava
2: campionats,
1: això.
2: Sí, etcètera, etcètera.
1: Sí, anar pendent d'això. Mira, jo, les quatre neurones que tinc, mira, centrar-les en les coses
2: més,
1: que d'això.
2: Més, i a més, en reprodueixes cada dia,
1: Sí, bueno, no ho sé jo si es reprodueixen molt, sí, jo diria que no molt, però bueno, en fi, en qualsevol cas...
2: Bueno, ja la setmana que ve parlarem d'això.
1: Veus? Que bé, parlarem de reproducció, però del cervell. Amb la Marta González Pelaez i en David Morales. Marta, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
2: Bona nit.
1: Bona nit. David, t'escoltem d'aquí una estona.
0: Fins després.

Qui no recorda la relació extramatrimonial entre la Francesca i en Robert, el fotògraf dels ponts de Madison? Aquest clàssic és només una de les múltiples pel·lícules on apareix Meryl Streep, considerada una de les millors actrius del món. De fet, el 2004 fou homenatjada per l'American Film Institute per la seva contribució a la cultura estadounidenca, tot convertint-se en l'actriu més jove en ser distingida. A més, el 2010 va ser reconeguda amb la Medalla Nacional de les Arts.

0: agonia.
1: Meryl Streep és coneguda per l'expressivitat i la solidesa de les seves interpretacions, així com per la seva capacitat per adaptar-se als dialectes i accents dels seus personatges. Anglès-danès, anglès-britànic, italià, irlandès, l'anglès del Bronx i tota mena de dialectes que componen la seva filmografia han estat àmpliament lloats per la crítica especialitzada.

0: A la darrera pel·lícula en què apareix Street, l'actriu interpreta una dona que, després de heretar la fortuna del seu pare, va poder estudiar per ser soprano malgrat la seva absència de talent. En canvi, la gent anava als seus concerts per comprovar si de veritat era tan nefasta com assenyalaven els crítics. Sentim-ne part del tràiler.
1: Bien, debo avisarle de que soy muy trabajadora. Estudio una hora cada día. A veces dos.
2: Es extraordinaria, ¿verdad?